0: Hammond FM 88.7 Shining Supreme.
1: Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM, Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé.